0: la pava és jo. Pel que s'ho fa, queda a salvar.
1: For the next generation.